A les 12 van arribar la fada bona i ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi.